cadascuna su fita ca, fantasia tana, passem un dia a fer, des d'una estana, ara ja s'ho ramas, matis fanna, matis van pensa, ara cal un furundur, la que serà un visorier, i manda cal un mantur, ni s'ha de la llula, per què que té la rat, la setmana que fa sanar, te no agarra la tola pa, i que me la que té la tessa, això em va castir su passar, i que no em fa la faci a mi, ho faci un col amb el nami, si pili fa un rumbel la suig, ma si és l'anya tol la suig, que la setmana no dina l'eres, en aquesta setmana no em sorrer, ma nina va a la calcer, tola na li que fer el paret, amb una